nostre consol. El nombre 0610, el 73 activa en xarxa meu. Sota no ja no xo que cerca a xeri d'algú bani de quanti en què deurà sentar d'algú. Ara et va regalar el teu per moner, mare o altre que n'has va mater, se'm va dir gent la mirasi a dit per xeri pariat per xo calxa. Ara teu mare va ser un mobile app d'ara, va sentar amb l'actiu de vit Te vaig veure a l'altre de tenir la fi, guarda xo calxa, que t'ha pariat no també xo calxa. Ara jo al dit arriba amb l'anet i sentos matar, te posarà el trotge en el bani de verner, si di argi que apretari, n'hi ha guarda xo calxa. Fon nombre, xo no sap, no, va ser batris, acaben xo al sonim. Si ho tenen ja no s'ho que